0: Altura d'Utiel, amb un turisme d'alta gamma a 218 km per hora, sent la velocitat permesa màxima per a este tipus de via de 120 km per hora. I el sector serveis de la Comunitat Valenciana va augmentar la seva facturació un 2,8% el mes de juliol passat respecte al mateix període de l'any anterior, 2 punts menys que la mitjana nacional, que va ser del 4,8%, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística. I el comissionat per a la recuperació Postdana, Raül Mérida, ha anunciat que la Generalitat crearà als parcs metropolitans de València espais per a la memòria destinats al desenvolupament de teràpies per a persones amb Alzheimer i altres malalties. Es tracta d'una iniciativa que forma part del Pla de Grans Corredors Verds que projecta la Generalitat Valenciana i que funcionaran també com a barrera antirriuades.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Dicen que hay que ver para creer, pero con la IA ahora puedes ver mapaches saltando en la cama elástica de un jardín, a tu mejor amigo tomándose algo con Batman o a Cristiano y Messi juntos en el metro. Y creértelo. Pues ahora que se vuelve más difícil distinguir realidad de fake news, puedes seguir confiando en Noticias Mediodía con María Hernández.
3: Nosotros contrastamos cada noticia antes de contársela.
2: Escucha Noticias Mediodía. Un análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: a los hijos. Y claro, como los profes pues muchas veces son un poco pedantes, van de resabidillos, pues en el siglo XVIII ya empezó a tener el significado que nosotros tenemos actualmente y empezó a comerse el significado de ese maestro que ya, pues ahora mismo ya nos olvidamos de que pedante eran profes antiguamente.
1: Total, que terminamos el programa de hoy y seguimos sin haberle puesto título.
2: No, pero ahora tenemos argumentos. Sección.
1: Mañana a las 6 en punto 5 en Canarias. Adiós, Elena, que tengas buen
0: Adiós.
1: Día. Mañana a las 6 en punto 5 en Canarias empezará este programa de nuevo con el ingeniero Montes y con Rafa Latorre y con el resto del equipo. Gracias por su confianza. Feliz día. Adiós.
3: Bona vesprada. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, està compareixent a estes hores davant la comissió del Congrés que investiga la gestió de la dana de 2024, que, recordem, va deixar 232 persones mortes. Ha dit que l'únic que pot juzgar la seva responsabilitat penal ja s'ha pronunciat en referència al jutjat de Catarroja, que instruís la causa i li ha exonerat, diu, este jutjat a ell de tota responsabilitat, per la qual cosa ha evitat confrontar als diputats.
4: Dice usted que cree usted cosas que ya han asegurado por sentencia firme 5 magistrados. Su creencia política de hoy frente a la unanimidad de 5 magistrados. Yo creo que mi respuesta es más que evidente.
3: L'Agència Estatal de Meteorologia presenta a aquestes hores el balanç climàtic d'este estiu i també la predicció estacional de com es preveu la tardor. I els 325 veïns del poble valencià de la Granja de la Costera estan qui dirà avui a una consulta per a decidir si volen que la campana faça els tocs automàtics les 24 hores del dia o tan sols un toc pel dia. La consulta es produeix després de les queixes d'un veí del poble que va dir que no podia descansar per les nits i s'estava medicant. En un primer moment es van suspendre els tocs, però després de les queixes d'altres veïns que alegaven que porten escoltant les campanes per la nit 46 anys i que sentien un gran buit sense aquesta tradició, s'ha decidit fer aquesta votació, el resultat del qual va ser vinculant. I la Policia Nacional ha detingut a la Canta dos persones per furtar 7.200 euros a una persona major de Salamanca i usar les seues targetes bancàries.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: .7 Onda Cero Castellón.

0: La campaña citrícola es uno de los grandes motores económicos y laborales de nuestra provincia. Cada temporada moviliza a miles de trabajadores, tanto en el campo como en los almacenes, y también abre oportunidades para quienes buscan incorporarse al mercado laboral. Nosotros queremos hablar precisamente de unas jornadas que se celebran, que son las jornadas de empleo citrícola, y queremos conocer cómo funcionan, qué perfiles se buscan y qué posibilidades reales de contratación existen en esta campaña. Vamos a hablar de todo esto con César Estañol. César, ¿qué tal? Buena vesprada, ¿cómo estás?
1: Hola, buena vesprada, muy bien, ¿vosotros?
0: Molt bé. Desitjant que ens contes una mica en què consisteixen exactament aquestes jornades d'ocupació citrícola i amb quin objectiu s'estan organitzant.
1: Sí, doncs pues, ens trobem en un sector que tots sabem la problemàtica que té, però un sector que tots els anys maneja moltíssim moviment econòmic i moltíssima activitat econòmica i ocupacional, i que té una problemàtica, i és la falta de professionalitat en els seus treballadors i la falta de gent per a poder treballar. I un poc el que intentem és això, el fer coincidir la demanda de feina per part dels treballadors, o sigui, gent que busca feina i que a lo millor no pensa en el sector agrícola com una oportunitat d'empleo, i per l'altre costat a les empreses que estan buscant efectivament gent per a treballar i que no troben gent que vulgui dedicar-se a este sector.
0: Uh-huh. I a quin van dirigir? Es pot participar qualsevol persona que estiga buscant feina?
1: Sí, perquè al final el que se busca és, el sector agrícola és un sector molt ampli, o sigui, estem parlant de cultiu, pot ser que ho diga, bueno, pues jo no sé tasques de cultiu i tal, però estem parlant també de recol·lecció, estem parlant de manipulat de la fruta, estem parlant de prevenció de drets laborals, estem parlant de transport, estem parlant de logística, d'organització, o sigui, hi ha moltes tasques dins d'este sector, i és citrícola, que està ara iniciant la seva campanya que durarà durant els pròxims mesos i que és una oportunitat d'ocupació important per a la gent, i que el que intentem en aquestes jornades és això, el veure quins perfils n'hi ha. Lliurement se pot inscriure la gent que vulgui treballar, al final en el sector una de les coses més importants que busquen és l'actitud de les persones, sí, per voler treballar, i a partir d'ahí pues, plantejar quines són les distintes opcions i després inclús buscar entrevistes de treball per a que puguen anar a fer-les en les empreses directament i poder-se ocupar.
0: M'agradaria, César, que parlarem també de com han canviat les condicions laborals i la professionalització del sector en aquests últims anys.
1: Sí, és un sector que està en constant evolució. Cada dia les normatives són més importants. N'hi ha temes que antes a lo millor no se tenien en tanta importància, com és la prevenció en el manipulat i la gestió dels residus, per exemple, i que ara pues, és una realitat. Tenim que assumir tota la normativa que ens arriba, i al final pues, bueno, això genera també una oportunitat de treball per a les persones, que es permetix des del seu cultiu fins al transport i l'envio i la venda del producte als mercats, pues, oportunitats de laborals per a la gent.
0: I per acabar, César, quan i on se celebren les jornades? Anem a recordar-lo, i què ha de fer una persona que vulga participar?
1: Sí, les jornades se fan tres jornades. Una el 1 d'octubre, que se fa en Valldossó, són jornades que se fan de 9:30 a 12:30 del matí. El 2 d'octubre se farà a Nules, en el Casal Jove de Nules, i el 16 d'octubre en Moncofa. O sigui, se fan tres ubicacions dins de tot el que pertanyeix al Consorci d'Empleo de la Plana Baixa. I després les inscripcions és molt senzill. En les redes socials del mateix consorci, tant en Instagram com en Facebook, en @consorciolanabaixa o @pacteterritorialplanabaixa, són les dues direccions tant d'Instagram com de Facebook, i en la pàgina web d'Activa Empleo, activemlaplanabaixa.es, on està tota la informació d'aquestes jornades.
0: Bueno, pues ja ho sabem, ho tenim anotat. César, gràcies per atendre'ns. No sé si vols enviar algun missatge per a animar a la gent a qui participi.
1: Sí, al final la nostra terra té oportunitats, per a les persones, per a poder treballar, i n'hi ha que aprofitar-les, i jornades com aquestes el que fan és que se puguen conèixer aquestes oportunitats. Tenim un sector citrícola que és part, tots ho sabem, de la nostra història, però que a més és present i és futur i al final les capacitats de les persones ens poden permetir trobar feina i bueno, jornades com aquestes de cultivar tu talento i recoge oportunitats són les que es permeteixen conèixer aquestes opcions, identificar les nostres capacitats i al final millorar les nostres competències i estar preparats per a poder entrar a formar part del mercat laboral.
0: No hi ha cap dubte que és una grandíssima oportunitat. César, gràcies, un plaer escoltar-te avui en Onda Cero.
1: Un abraç.
2: ¿Te imaginas escuchar a Manuel de Falla mientras un artista pinta en directo y su creación se transforma en imágenes de vídeo proyectadas? El día 26 de septiembre, El Amor Brujo, con Moonwind Symphonic y Ana Beltrán Porcar. Y el día 27, La Historia de un Soldado de Stravinsky, con Pascal Roche, Joan Enric Yuna, Anna Nielsen y Elena Font. Dos noches, música, arte y creación. ¿Dónde? En el edificio polifuncional de San Joan de Moró, a las 8:30 de la tarde y con entrada gratuita. Festival Arc Clásica.
3: Me ha llegado un requerimiento sobre protección de datos en mi empresa y no quiero tener problemas.
4: Haces bien. Tenerlo todo en regla te da tranquilidad y evita sanciones. Yo confío en Tarinas Abogados. Son expertos en protección de datos y cumplimiento normativo.
3: Justo lo que necesito. ¿Dónde los encuentro?
4: Visita tarinascv.com. Llama al 672 21 23 24 o pásate por la calle Moyano 20, en Castellón.
5: Tarinas, expertos en cumplimiento normativo. Protege tu empresa. Protege tus datos.
6: Recosan, compañía especializada en la construcción y reforma de edificios, ya sean de tipo residencial, industrial o comercial. Su gran equipo de profesionales altamente cualificados hacen posible que desde el primer instante puedan transformar sus ideas en un proyecto que se hará realidad de manera eficiente y satisfactoria. Recosan, construcción, reforma e interiorismo del futuro. Recosan.es.

0: Preguntes dels diputats. S'ha escudat en que els tribunals han admès la seua personació en la causa judicial, Núria Moreno.
1: A l'inici de la seua segona compareixença, la primera va ser al novembre, ha assenyalat que des d'aquell moment han passat moltes coses, entre elles l'acte del Tribunal Superior de Justícia, en el qual es descarta, insistia, la seua responsabilitat.
2: El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales, y ya se han pronunciado al respecto. Y tengo acceso completo a la causa, por fin. Estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
1: Així que durant la seva intervenció, la frase que més ha repetit ha sigut «Em remet a la meva intervenció inicial». Només ha trencat eixa declaració d'intencions per acusar els grups d'Esquerra de confabular i per a negar que dirigirà l'emergència a la seva arribada al Secopi la nit del 29 d'octubre.
2: Quiero agradecer al Partido Socialista que me haya denunciado ante el Supremo, porque afortunadamente ha permitido que la Fiscalía recabe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la resolución que por unanimidad me exonera de cualquier tipo de responsabilidad.
1: També està prevista esta vesprada la compareixença en la Comissió d'Investigació de la Dana per primera vegada de l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso, investigat, per cert, en la causa. Va ser citat al gener, però no va acudir alegant que estava de baixa.
0: I tres associacions de víctimes i afectats per la Dana s'han concentrat, com els dèiem, a les portes del Congrés dels Diputats exigint responsabilitats a l'expresident Mazón.
1: També el seu ingrés a la presó al crit d'assassí. Li han reclamat que deixi la política i han carregat contra ell per no dimitir el 30 o 31 d'octubre de 2024, els primers dies després de les inundacions. Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació Víctimes Mortals.
3: Que no nos haga más daño a las familias, ya que el proceso judicial continúe. Él está mejor que antes, está cobrando como expresidente, está ocupando el escaño 98, no va a nada, eso también es absentismo, es una verdadera vergüenza. Por lo tanto, si no quiere hacer más daño, que deje la política de una vez y se marche a su casa o donde quiera marcharse, pero que nos deje en paz, que nos dejen las familias, que podamos empezar el duelo que todavía no hemos podido comenzar.
0: Reaccions ara en clau política. Compromís tilla la compareixença de Mazón de Huit d'insult mentre el PP valencià defensa la seva gestió, Ramon Pérez.
4: El síndic dels valencianistes, Joan Baldoví, opina que l'expresident ha mantingut silenci a la comissió per tal de no incórrer, segons Baldoví, en més contradiccions del que va fer o no va fer la vesprada nit de la Dana.
5: El seu silenci d'avui torna a ser un nou insult a les víctimes i als familiars d'aquestes 230 persones que van perdre la vida perquè un president no estava on estava, perquè un president no va ordenar que s'enviara una alarma, per un president absolutament desvinculat de lo que era el destí del seu poble.
4: El síndic del PP, Nando Pastor, considera que la sessió d'avui ha sigut convocada per a espectacle del Partit Socialista i recorda que els populars ja feren dimitir la primera autoritat valenciana, que era Mazón.
6: Nosotros hemos hecho el trabajo serio, riguroso, aquí se ha comparecido, aquí se han producido dimisiones, aquí se han producido ceses políticos. Yo creo que enfrente tenemos un partido con problemas mucho más graves probablemente. El verbo dimitir ellos no suelen conjugarlo.
0: I mentre la instrucció judicial de la Dana continua endavant, Will, l'escap de la policia d'aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, ha assegurat davant la jutgessa de Catarroja que l'organisme no va ordenar cap vigilància especial dels llits el 29 d'octubre de 2024.
4: Segons la seva declaració, els agents van fer les seues tasques habituals i no van rebre informació extraordinària ni del Centre de Coordinació d'Emergències ni de la pròpia Confederació. El testimoni també ha assenyalat que va veure en temps real valors de la presa de forata fins a 10 vegades superiors als normals. A més, ha denunciat que el servei de vigilància dels llits que es realitza durant tot l'any és molt deficitari de personal.
0: I amb el trasfons de la Dana i en la setmana que comença la tardora, anem a conèixer quina és la predicció que fa l'Agència Estatal de Meteorologia. Preveu que les temperatures estiguen per damunt del normal en la comunitat i de moment no poden confirmar si esta tardor serà més plujosa o no, encara que l'alta temperatura de la mar fa pensar que puguen haver episodis d'inestabilitat. Ens ho conta en directe des de la seu de la EMET a València. Amparo Sánchez, bona vesprada.
7: Bona vesprada. Han avançat que hi ha un 70% de possibilitats que la tardor siga més càlida, mentre que per a l'àrea mediterrània és igual de probable que la tardor siga plujosa que seca. No podem descartar que es produïsquen episodis torrencials tenint en compte les altes temperatures registrades aquest estiu en el mar. Jorge Tamayo és el delegat de AEMET en la Comunitat Valenciana.
8: Las precipitaciones aquí en otoño suelen concentrarse mucho en episodios. El mar está muy caliente, lo hemos mostrado, es decir, tenemos combustible. Lo que no sabemos es si vamos a tener el coche. Las danas son condiciones atmosféricas. El mar es una condición orográfica o geográfica, más bien. No sabemos ahora mismo si vamos a tener o no vamos a tener la configuración atmosférica que da lugar a la dana, es decir, inestabilidad en capas altas.
7: L'estiu ha sigut extremadament càlid, amb temperatures que no han baixat dels 26 graus a la nit, és a dir, 207 graus per damunt del normal i que s'han mantingut així des de la segona quinzena de maig.
9: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar. Más oportunidades para cada familia. Más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
10: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Mou-te, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
0: L'equip de govern del Partit Popular a l'Ajuntament d'Alacant pretenia avui tancar la comissió municipal sobre l'adjudicació regular dels habitatges protegits de la urbanització Els Naus. No obstant això, l'oposició ha aconseguit convocar una nova sessió el proper 2 d'octubre per a debatre les conclusions que els grups de l'esquerra volen que siga un ple extraordinari a Alacant. Juan Carlos Fresneda.
11: Y no solo la izquierda, Vox también se ha sumado a la hora de exigir ese pleno extraordinario porque la comisión no puede acabar a puerta cerrada, tal y como ha manifestado la portavoz adjunta del PSOE, Ana Bárcelo, haciendo frente común con Esquerra Unida, Podem y Compromís.
12: El Partido Popular ha impedido que tengamos documentación, que comparecieran los técnicos del ayuntamiento. Por tanto, necesitamos un debate público y les Naus no se cierran cuando quiere el señor Barcala.
11: Que al menos las conclusiones sean públicas en el salón de plenos, porque no opinión de la izquierda, esta comisión ha sido un paripé y ha contado con muchas sillas vacías, las de los principales responsables técnicos y sobre todo políticos, como el alcalde, que no han querido comparecer.
13: La cuenta atrás ha empezado. Últimos días sin IVA en Conforama. Todo sin IVA en sofás, colchones y muebles. Aprovechalo antes de que termine. Solo hasta el 22 de septiembre. Conforama.
0: I pendents de passar a disposició judicial, els quatre arrestats en un tiroteig entre dos clans familiars que ha deixat un mort i tres ferits a Alzira, a la Ribera. El succés va ocórrer la matinada del diumenge al barri de l'Arquerieta, motivat per una discussió prèvia entre dos cosines menors d'edat que va derivar en una baralla de carrer entre els seus familiars. Onda Cero, la Ribera, Virginia Delgado.
14: La víctima mortal és el iaio de les xiquetes de 56 anys i del clan dels Kung Fu, que va rebre diversos tirs en intentar mediar en la disputa. La Policia Nacional ha detingut a quatre homes de la família rival que encara no han passat a disposició judicial. Un dels arrestats roman ingressat i custodiat a l'Hospital de la Ribera després de ser operat. S'ha desplegat un fort dispositiu de seguretat a la zona per evitar nous altercats.
0: I Comissions Obreres ha iniciat el nou curs amb una anàlisi de la situació actual al nostre territori. Adverteix el sindicat que es preveu una tardor calenta si el Consell no convoca el diàleg social i la patronal no negocia pujades salarials. La secretària general és Ana García.
15: Exigimos al Consell que abandone el tacticismo político, que desbloquee de inmediato el diálogo social y que piense en los intereses de la ciudadanía valenciana, reclamando la financiación pública que nos corresponde, garantizando unos servicios públicos de calidad e interviniendo en la crisis de la vivienda. La riqueza que genera este territorio debe repartirse de forma justa en los salarios.
0: En quant a l'oratge, la Comunitat Valenciana comença avui dilluns, la setmana que donarà inici a la tardor amb temps en general estable. Per a esta vesprada s'espera cel poc nuvolós, amb intervals nuvolosos baixos, això sí, en el litoral de la meitat sud. Temperatures mínimes amb pocs canvis, excepte ascensos a l'interior de Castelló. El vent serà fluix variable. Arribem així a les 2. Adeu.
16: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
17: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hace unos días, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó en el Elíseo a todas las formaciones políticas para compartir información sobre cuestiones clave para el país: la inestabilidad mundial, la guerra, los precios. El presidente de la nación analizó junto a todos los aspirantes a sucederle en el Elíseo el panorama al que se enfrentan el país y sus ciudadanos. Igualito que en España. donde el presidente lleva sin llamar al líder de la oposición desde el 29 de abril del año pasado. No considera necesario abordar en privado con el presidente del PP la crisis de Ceuta que nos está deshumanizando. La sensación de inseguridad es objetiva. Es una anomalía insoportable que miles de personas sigan en la calle y vendan hachís en las playas. Lo es también que la rabia comprensible lleve a una multitud a apedrear el coche de una diputada

0: Y dos, uno y dos. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation, el primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation, se adapta al pie, se adapta a ti.
1: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegur Alarmas.
2: Onda Cero Podcast presenta.
3: Espías, clave secreta. Durante casi tres décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla Vicente Vallés.
2: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
4: Onda Cero, Castellón.
5: De totes les èpoques de l'any, la tardor és, sense dubte, la més rica pel que fa a la gastronomia. En el pont que uneix l'estiu i l'hivern, amb els dies més curts i més gelats, els menjars comencen a fer-se més i més contundents. És temps de caça, de castanyes, de pomes i de carabasses i, per supost, de bolets. En aquesta transició entre la calor i el fred, els aliments de l'estiu, per exemple, les amanides, es substitueixen per cremes, entre altres ingredients protagonitzades per l'aliment estrella de la tardor amb majúscules. Encara que avui en dia la tenim al nostre abast tots els dies de l'any, la creïlla. La gastronomia no només s'adapta a l'oratge, també a les costums de les persones en cada moment de l'any. El 12 d'octubre comença la temporada de caça i també es nota al plat. El conill, la perdiu o el jabalí capitegen bona part dels plats dels restaurants que entre els mesos d'octubre i desembre organitzen jornades gastronòmiques dedicades a la caça. La trilogia del bosc no es pot entendre sense els bolets. Els boscos de la comarca dels Ports, el Penyagolosa, la Canal del Navarrès, el Racó d'Ademús, Cima de la Valldigna o la Vall d'Albaida són alguns dels punts més rics en aquest tresor de la terra al nostre territori. Una activitat de sobra regulada des de fa 30 anys i que només permetís l'ús de gabinets o navalles i els recipients deuen permetre la caiguda de les espores utilitzant cistelles de vímet o similars. Tots aquests plats reclamen un bon caldo o una bona olla, que tornen a estar de nou en el repertori de les cartes dels restaurants i en els plats de cuina de les cases un cop la calor de l'estiu ens ha abandonat fins l'any vinent. La tardor és també l'època de la preparació d'alguns dolços vinculats a les fruites de temporada. Per exemple, les pomes, que no només s'utilitzen per al consum directe, sinó per a la preparació de mermelades i compotes. Però el dolç fruiter per excel·lència de la tardor és el codony. Aquesta és una activitat tan estesa que no només s'elabora en aquelles cases que tenen un codonyer plantat al seu hort o jardí, i de fet és l'únic fruit que es compra per convertir-lo en crema de codony. Una època per seguir disfrutant i coneixent el territori a través de la bona cuina.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Poques novetats, per no dir-ne cap, deixa la segona compareixença de Carlos Mazón a la comissió d'Anna del Congrés dels Diputats. L'expresident s'ha negat a declarar, s'ha acollit al seu dret a no declarar, mentre al carrer les víctimes han tornat a protestar, tornant a demanar veritat, justícia i reparació. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. La tensió es manté a l'Alquerieta, a Alzira. Familiars del iaio tirotejat ahir han cremat esta vesprada part de la casa d'un dels detinguts. I a l'oratge, avançarem a l'oratge la previsió d'Emet per a la tardor, així, a casa nostra. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartix una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Mou-te. Connecta. Compartix. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
1: Ha comparegut esta vesprada a la Comissió de la Dana del Congrés dels Diputats Emilio Argüeso, exsecretari autonòmic d'Emergències i una de les dues úniques persones imputades fins ara a la investigació judicial juntament amb l'exconsellera Salomé Pradas. Argüeso, però, no ha declarat, ha aduït ixe escenari de persona investigada per la justícia per a rebutjar declarar res davant dels diputats i les diputades. Ho ha fet així.
3: Bien, en la actualidad me encuentro formalmente bajo investigación judicial en las diligencias previas que se tramitan ante el Tribunal de Instancia de Catarroja por los hechos acaecidos el pasado 29 de octubre en Valencia. Mi derecho de defensa se encuentra plenamente concernido para guardar silencio, no prestar declaración si no lo deseo y no contestar a aquellas preguntas que puedan comprometer mi posición procesal.
1: També ha comparegut avui Hugo Morán, que és el secretari d'Estat de Medi Ambient. El PP li ha retret la falta d'actuació del govern central a la zona zero de la Dana i ell ha explicat que el canvi, per exemple, dels mapes oficials de risc d'inundació comporta una tramitació oficial de 2 anys. Morán ha defensat el treball d'AEMET i de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer durant el dia de la barrancada i ha acusat la Generalitat de menysprear la informació procedent d'estes 2 entitats. Però, sens dubte, més enllà d'Argüeso, més enllà d'Hugo Morán, la compareixença més important i més sonada ha sigut la de Carlos Mazón avui de matí. Núria Moreno.
4: A l'inici de la seva segona compareixença, la primera, recordem, va ser al novembre, ha assenyalat Mazón que des d'aquell moment han passat moltes coses, entre elles l'acte del Tribunal Superior de Justícia, en el qual es descarta, insistia, la seva responsabilitat.
5: El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales, y ya se han pronunciado al respecto. Y tengo acceso completo a la causa, por fin. Estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
4: Així que durant la seva intervenció, la frase que més ha repetit ha sigut «em remet a la meva intervenció inicial».
5: Quiero agradecer al Partido Socialista que me haya denunciado ante el Supremo, porque afortunadamente ha permitido que la Fiscalía recabe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la resolución que por unanimidad me exonera de cualquier tipo de responsabilidad.
4: Només ha trencat l'expresident eixa declaració d'intencions de no declarar per acusar els grups d'Esquerra de confabular i per a negar que dirigira l'emergència a la seva arribada al CECOPI la nit del 29 d'octubre.
1: Les associacions de víctimes de la Dana s'han concentrat mentrestant a les portes del Congrés dels Diputats.

0: diputats exigint responsabilitats a Carlos Mazón. També el seu ingrés a la presó al crit d'assassí. Li reclamen que deixi la política i carreguen contra ell per no dimitir aquells primers dies després de les inundacions. Sentim Rosa Álvarez, ella és la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana.
1: Que no nos haga más daño a las familias y ya que el proceso judicial continúe. Él está mejor que antes, está cobrando como expresidente, está ocupando el escaño 98, no va a nada, eso también es absentismo, es una verdadera vergüenza. Por lo tanto, si no quiere hacer más daño, que deje la política de una vez y se marche a su casa o donde quiera marcharse, pero que nos deje en paz, que nos dejen las familias, que podamos empezar el duelo que todavía no hemos podido comenzar.
0: Reaccions ara en clau política a casa nostra, començant per Partit Socialista i per Compromís. Els socialistes censuren que el PP mantinga Carlos Mazón com a diputat a les Corts, igual que els valencianistes, que titllen la compareixença d'avui d'insult. Diana Morant i Joan Baldoví.
2: El pueblo valenciano sigue llorando, sigue esperando respuestas y sigue esperando justicia. Eso es lo que piden las víctimas y nosotros también. Y que, por supuesto, desmontar la gran mentira que ha venido a traer hoy Mazón de que está exonerado por ningún tribunal.
3: El seu silenci d'avui torna a ser un nou insult a les víctimes perquè un president no estava on estava, perquè un president no va ordenar que s'enviara una alarma, per un president absolutament desvinculat de lo que era el destí del seu poble.
0: El síndic del PP, Nando Pastor, considera que la sessió d'avui ha sigut convocada per a espectacle del Partit Socialista i recorda que els populars ja feren dimitir la primera autoritat valenciana, que era Carlos Mazón.
4: Nosotros hemos hecho el trabajo serio, riguroso, aquí se ha comparecido, aquí se han producido dimisiones, aquí se han producido ceses políticos. Yo creo que enfrente tenemos un partido con problemas mucho más graves probablemente. El verbo dimitir ellos no suelen conjugarlo.
0: I del dia a dia de la reconstrucció destaquem avui dilluns que l'Ajuntament de Torrent, a la zona zero de la Dana, estudia crear una línia extraordinària d'ajudes per a subvencionar que veïnat i comerciants puguen instal·lar barreres antiinundacions als seus baixos amb el menor cost econòmic possible per a ells. El consistori explica que posen en marxa ara esta mesura després de la tempesta de la passada setmana que va negar d'aigua moltes plantes baixes del casc urbà torrentí. De fet, per a beneficiar-se d'aquestes ajudes caldrà demostrar que l'aigua els entra el passat dia 16. I a este respecte, sobre la polèmica generada la passada setmana també, sobre la possibilitat o no de modificar els llindars de risc al nostre territori, AEMET, ho va demanar la Generalitat divendres, eixa modificació de llindars, AEMET avui assegura que aquesta revisió ha de realitzar-se de manera consensuada amb les proteccions civils autonòmiques, afirmen que són les que coneixen l'impacte de les precipitacions arreu del territori. El delegat d'AEMET a la comunitat, Jorge Tamayo, afirma que de moment no han rebut cap petició formal al respecte per part de la nostra protecció civil autonòmica.
5: Cuando hablamos de aviso naranja, no estamos diciendo que no vaya a pasar nada, estamos diciendo que hay un peligro importante. Es decir, que, ojo, que hay que estar atentos. Cuando hablamos de aviso rojo decimos que hay un peligro extraordinario. Y si es extraordinario, es extraordinario, no puede ser ordinario. ¿Por qué en Valencia son más altos? Pues porque en Valencia llueve con mayor intensidad que en otras zonas. Y la misma cantidad que en Madrid puede dar un problema muy serio, en Valencia no lo da tanto.
6: La cuenta atrás ha empezado. Últimos días sin IVA en Conforama. Todo sin IVA en sofás, colchones y muebles. Aprovechalo antes de que termine. Solo hasta el 22 de septiembre. Conforama.
7: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
8: La brújula Comunitat Valenciana.
0: Són ara mateix les 7 i 28 de la vesprada. Es manté alta la tensió a l'Alquerieta, a Alzira. Ahir diumenge, una baralla entre dos clans familiars va acabar amb el tiroteig mortal contra un dels iaios, que va morir. La Policia Nacional va arrestar 4 persones que es mantenen ara a l'espera de seure davant el jutge. Doncs bé, a primera hora d'esta vesprada, uns altres familiars han calat foc a la casa dels presumptes assassins. Han accedit per la zona de darrere i han incendiat una de les habitacions a mode de venjança, encara que els bombers han pogut acabar amb les flames ràpidament. Tot, com dèiem, com a resposta a l'assassinat d'ahir diumenge. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
9: La víctima mortal és el iaio de les xiquetes de 56 anys i del clan dels Kung Fu, que va rebre diversos tirs en intentar

0: mediar en la disputa. La Policia Nacional ha detingut a quatre homes de la família Rival que encara no han passat a disposició judicial. Un dels arrestats roman ingressat i custodiat a l'Hospital de la Ribera després de ser operat. S'ha desplegat un fort dispositiu de seguretat a la zona per evitar nous altercats.
1: El jutjat ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per al jove que va assassinar el seu padrastre amb una mancuerna ara fa dues setmanes al barri de Sant Isidre, a València. La víctima va tractar de calmar l'agressor, que presenta problemes de salut mental i havia protagonitzat també una baralla la nit anterior. Queda ara investigat per un delicte d'homicidi. A Alacant, l'Ajuntament, en mans del PP, canviem d'assumpte, a Alacant, allí l'Ajuntament del PP pretenia avui clausurar definitivament la Comissió Municipal sobre l'adjudicació irregular d'eixes vivendes de protecció oficial del residencial Les Naus, que casualment acabaren en mans de càrrecs municipals i polítics vinculats al Partit Popular. Doncs bé, l'oposició ha aconseguit finalment convocar una nova sessió el pròxim 2 d'octubre per a debatre les conclusions que els grups de l'esquerra volen que eixa última sessió siga en un ple extraordinari. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
2: Y no solo la izquierda, Vox también se ha sumado a la hora de exigir ese pleno extraordinario porque la comisión no puede acabar a puerta cerrada, tal y como ha manifestado la portavoz adjunta del PSOE, Ana Bárcelo, haciendo frente común con Esquerra Unida, Podem y Compromís.
3: El Partido Popular ha impedido que tengamos documentación, que comparecieran los técnicos del ayuntamiento. Por tanto, necesitamos un debate público y les Naus no se cierran cuando quiere el señor Barcala.
2: Que al menos las conclusiones sean públicas en el salón de plenos, porque no opinión de la izquierda, esta comisión ha sido un paripé y ha contado con muchas sillas vacías, las de los principales responsables técnicos y sobre todo políticos, como el alcalde, que no han querido comparecer.
1: El sindicat Comissions Obreres adverteix que es preveu una tardor calenta, diuen literalment, una tardor calenta si la Generalitat no convoca el diàleg social i la patronal no negocia pujades salarials per als treballadors i les treballadores. La secretària general de Comissions Obreres País Valencià, Anna García Alcolea, posa sobre la taula els reptes de l'organització sindical que passen, per exemple, per la crisi de la vivenda, la situació dels salaris al nostre territori, el diàleg social, com mencionàvem, el deteriorament dels serveis públics o el finançament autonòmic. Envia este missatge tant a la Generalitat com a la patronal.
4: Exigimos al Consell que abandone el tacticismo político, que desbloquee de inmediato el diálogo social y que piense en los intereses de la ciudadanía valenciana, reclamando la financiación pública que nos corresponde, garantizando unos servicios públicos de calidad e interviniendo en la crisis de la vivienda. La riqueza que genera este territorio debe repartirse de forma justa en los salarios.
1: La Conselleria de Sanitat ja disposa de tots els terrenys necessaris per a construir el nou Hospital General de Castelló. Precisament demà la Generalitat presentarà les novetats del futur centre hospitalari en un acte convocat aproximadament per a demà a esta hora i amb la presència del president Juanfran Pérez Llorca, capital de la Plana. Juanjo Tovar.
5: La disponibilitat de tots els terrenys permet avançar cap a la seva construcció. Ara els sindicats esperen veure avanços en el projecte i no actes propagandístics. Alejandro Calvente és el portavoz del sindicat mèdic.
6: Hemos conocido muchas novedades, muchos anuncios, muchos momentos en los que se ha publicitado ese hospital nuevo y se han hecho fotos con las maquetas. Y queríamos que fuera una realidad y que esta sea la última vez que se hace una charla o se comunican unas novedades para de ahí en adelante poder ver un hospital en construcción y no una promesa.
5: El nuevo Hospital General es construirá al costat de l'actual, suposarà una inversió de més de 474 milions d'euros i tindrà un termini d'execució de 5 anys.
1: I un últim apunt informatiu d'avui, la Unió Llauradora alerta de danys generalitzats per l'anomenat planxat, que són cremades solars als alvocats de diferents zones de casa nostra a causa de les altes temperatures, la forta radiació solar i els episodis de ponent d'este estiu. L'Organització Agrària Valenciana denuncia, a més, una desigualtat en l'assegurança agrària, perquè mentre en determinades zones d'Alacant es pot contractar cobertura davant d'aquest risc, en València i Castelló no sempre és possible. Moment ja per als esports, repassem les últimes hores de l'esport valencià amb Eduardo Esteve. Hola Edu, què tal?
7: Què tal Ramon, bona vesprada.
1: Com ha anat el cap de setmana?
7: No, ha sigut un bon cap de setmana per a València i Llevant, derrota del València davant la Reial Societat i del Llevant davant el Villarreal. La cara i sa victòria del Villarreal que comença a arrencar i la de l'Elx a domicili. Pel que fa al València, esperem l'arribada del nou tècnic Javier Aguirre. Sergi López, bona vesprada.
8: Què tal, Edu? Bona vesprada. Pendents estem de quan arribarà Javier Aguirre a València, el tècnic mexicà i

0: El club encara no han arrencat l'intercanvi oficial de documents per assignar el contracte que vincularà a Javier Aguirre amb el València fins a final de temporada. Amb aquestes dues clàusules, la de renovació automàtica sempre que classifique per Europa com a cinquè o sisè a la Lliga, i la de liberació, en este cas automàtica, si l'equip en la segona volta està en llocs de descens, que són ara està el València Club de Futbol. En qualsevol cas, la idea és que puga dirigir ja la seva primera sessió este pròxim dijous.
1: Gràcies, Sergi. Com deien, cap de setmana redó per al futbol castellonenc. Víctor Flan, bona vesprada.
2: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. I sí, és tranquil·litat i satisfacció en la província de Castelló a nivell futbolístic per les victòries del Villarreal i del Castelló en primera i segona divisió. En el cas dels groguets, segona victòria consecutiva dels homes d'Iñigo Pérez, que fan que arriben amb certa tranquil·litat al Perón, 8 punts en la taula classificatòria. En el cas del Castelló, després de la golejada davant del Tenerife per 5-0, l'equip de Pablo Hernández continua com a líder intratable de la segona divisió.
1: Gràcies, Víctor. L'Elx afronta el Paró Lliguer en descens, però amb una altra cara. Felipe Canals, bona vesprada.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. La victoria en Cornellà ha sido un bálsamo para el Elche de Martín Anselmi, porque era muy necesaria para marcharse al parón, al menos con una victoria en el casillero. Además, por cómo se consiguió, con 10 jugadores jugando con uno menos desde el minuto 5 por la expulsión de Fede Redondo. No ha sido un buen fin de semana en segunda división para el Eldense. El equipo de Elda caía en el estreno de Javi Calleja en su banquillo ante el Eibar.
1: Gràcies, Felipe. I Alacant, segona victòria consecutiva de l'Hèrcules. David Esteve, bona vesprada.
4: Bona vesprada. Segunda victòria consecutiva de l'Hèrcules, que s'impuso ayer 1-0 al Juventud de Torremolinos. El conjunto alicantino mejoró sus prestaciones, hace 6-6 y deja atrás pues las dos derrotas dolorosas con las que arrancó el proyecto frente al Real Murcia y el Atlético madrileño. Un gol de Samu Vázquez le sirvió al conjunto alicantino para cazar los primeros 3 puntos en el Rico Pérez.
1: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
5: Molt bé, pendents quedem de saber què serà de Javier Aguirre al València. Ho contarem així a la ràdio. Gràcies, Edu.
1: Fins demà. Adeu.
5: Esta setmana comença la tardor. Es preveu que les temperatures estiguen per damunt de l'habitual ací al nostre territori. De moment no podem confirmar si esta tardor serà més plujosa o no, encara que l'alta temperatura de la mar fa pensar que puguen haver-hi episodis d'inestabilitat, segons AEMET, Amparo Sánchez.
6: Han avançat que hi ha un 70% de possibilitats que la tardor siga més càlida, mentre que per l'àrea mediterrània és igual de probable que la tardor siga plujosa que seca. No podem descartar que es produïsquen episodis torrencials tenint en compte les altes temperatures registrades aquest estiu en la mar. Jorge Tamayo és el delegat de AEMET en la Comunitat Valenciana.
7: La precipitació és aquí en otoño. Suelen concentrarse mucho en episodios. El mar está muy caliente, es, lo hemos mostrado, es decir, tenemos combustible. Lo que no sabemos es si vamos a tener el coche. Las danas son condiciones atmosféricas. El mar es una condición orográfica o geográfica, más bien. No sabemos ahora mismo si vamos a tener o no vamos a tener la configuración atmosférica que da lugar a la dana, es decir, inestabilidad en capas altas.
6: L'estiu ha sigut extremadament càlid, amb temperatures que no han baixat dels 26 graus a la nit, és a dir, 2 en 7 graus per damunt del normal, i que ens han mantingut així des de la segona quinzena de maig.
5: Així està la Comunitat Valenciana, 21 de setembre de 2026. Continua la ràdio, continua la brújula d'Onda Cero amb Marta García ayer i amb tot el seu equip. Molt bona vesprada.
8: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
9: Onda Cero Castellón, 88.7.
10: Hay coches que te llevan. Y luego está el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrido enchufable con tecnología japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modos de conducción, etiqueta cero y sonido Yamaha. Llévatelo con 8 años de garantía y a un precio que no te esperas. Ven a probarlo a tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV, vuela alto.
11: En Mitsubishi Kano Automotion lo tendrás por 29.500 euros. ¿A qué esperas?
12: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años, gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar. Más oportunidades para cada familia. Más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
13: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical.
14: Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Castellón, calle de en medio 50. Y centros comerciales Salera y Villarreal. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
15: El Club Deportivo Castellón quiere dar otro salto de calidad en su proyecto deportivo en el fútbol profesional y Onda Cero te lo cuenta todos los lunes en Clave de Análisis.
16: Vuelve la tertulia albinegra, toda la actualidad del Club Deportivo Castellón con Omid Sokut todos los lunes a partir de las 2:30 p.m. La tertulia albinegra con la colaboración de Ricardo Peris Materiales de Construcción, Casmani Electrodomésticos, McDonald's Castellón y Globe Energy, tu compañía eléctrica.
9: Onda Cero, Castellón.

0: derbi regional de la temporada dels molts que anem a tindre davant, en aquest cas, del propi Villarreal. Arribem al paró de primera divisió, llarguíssim per cert, paró de primera sense les alçades de l'any, amb situacions diferents. És cert que ningú està per a massa festes i a l'espera també de les notícies que en el cas del València es van a produir en breu amb l'arribada del Vasco Aguirre a la banqueta de Mestalla. Un dijous, o un dilluns, millor dit, en el que ens agradaria contar el primer títol de la temporada del nou València Bàsquet, però que no va ser possible el caure en les semifinals de la Supercopa Nacional. Serà entrem en matèria i ho fem amb el cap de setmana a l'esport femení valencià que ens conta Eduardo Esteve de la mà de Teica. Soy todo lo
1: que quiero ser. La actualidad del deporte femenino valenciano con Teica, el buen vending.
2: ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Como cada lunes repasamos el deporte femenino con ese lema de Teica: juegan ellas, ganamos todos. Tuvimos en fútbol, en primera división, jornada número 4, nueva derrota del Valencia 3-1 ante el Real Madrid. Las valencianistas siguen siendo colistas todavía con 0 puntos. Y en primera federación, en la jornada número 2, Tenerife 1, Villarreal 2 y Levante 3, Cáceres 0. Además, en baloncesto, hoy ha llegado a Valencia la nueva jugadora de Valencia Basket, Alexis Peterson. Y en balonmano Liga Guerrera estuvimos la jornada número 3 con la victoria a domicilio del club balonmano Morvedre 16-22 frente a Granollers, la derrota del Elche 20-16 frente a Guardés y en la victoria del Elda Prestigio 23-20 ante el Costa del Sol Málaga.
1: Teica, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, ganamos todos. Ganamos todos.
0: Gràcies, Eduardo. Anem ara amb l'última hora des de cadascuna de les emissores de les nostres províncies. Comencem per la capital del Túria, arrenquem per Onda Cero València. En un mal cap de setmana, després de les derrotes, recordàvem en bàsquet i també de València i de Llevant en primera divisió. Sergi López, què tal? Bona vesprada.
3: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Setmana en la que estem pendents de que arribi el nou entrenador del València, el mexicà Javier Aguirre. Estem pendents de que arranque l'intercanvi oficial de documentació entre el tècnic i el club de Mestalla després de la derrota en el dia d'ahir. Recordem que aquestes tres setmanes de paroles s'ha d'aprofitar el club valencianista per a poder refer-se del mal arranc de temporada. Òscar Sánchez, que ha dirigit l'equip en aquests dos últims partits, ha volgut deixar un missatge clar, i més encara després dels gols ahir d'Aaron Mayol i Aymar Blázquez, que el València sempre ha sigut un club de cantera i que ha de continuar siguent així.
4: El València històricament és un club d'acadèmia. No solo los jugadores que tenemos en primer equipo, sino los jugadores que están en el fútbol profesional. Y así debe seguir siendo. Han demostrado que están preparados para ayudar cuando se les necesite y felicitarlos a los dos a pesar de la tristeza del resultado. Bueno, hablo por mí. Para mí son igual de importantes los jugadores de primer equipo como los jugadores de la academia y si se lo ganan, pues tendrán oportunidades.
3: L'equip té demà jornada de descans, tornarà dimecres al treball i el Llevant també disfrutarà demà d'ixe dia lliure. Per cert, protagonista demà Héctor Rodas a la sintonia d'Onda Deportiva València, el director esportiu del conjunt granota.
0: Gràcies, Sergi. Estarem pendents i l'escoltarem. I a la província de Castelló, cap de setmana redó amb les victòries de Villarreal i Castelló a primera i segona divisió. En el cas dels groguets, i sa victòria en el derbi regional davant del Llevant. Els de la Ceràmica van ser superiors, varen imposar la seva quota, no encertar en les moltes de les clares ocasions de les que varen disposar, els va impedir sentenciar abans el partit. La tranquil·litat per a un Íñigo Pérez, que començava a estar discutit en la banqueta. L'escoltem.
5: Sí, el entrenador siempre quiere, o por lo menos en mi caso, instalar el proceso, y los procesos sí son positivos. Por nuestra parte, la capacidad del entrenador está en entredicho hasta que se demuestre su valía y luego la aceptación de los jugadores. En ese caso, creo que, está mal que lo diga yo, pero creo que lo habían aceptado, creo que a todo el mundo le gustaba el proceso, pero necesitábamos obtener victorias que den fe, que generen creencia.
0: Bueno, pues aquí está San Arribas, segunda victoria consecutiva en ese derbi davant del Llevant, després de l'aconseguida el passat dijous també a casa del Màlaga. Si van millor les coses al Villarreal, continuen estupendes en la capital de la plana, en Castelló, perquè el conjunt blanc i negre continua líder de la segona després de firmar un gran partit davant del Tenerife, amb golejada inclosa per 5-0. Els de la capital de la plana, imparables, i el seu tècnic Pablo